0: Cadena Ser. 100 años de radio. Cadena Ser. 100 años de radio.
1: Este estiu, la festa es viu a Sant Rafel del Riu.
2: You know.
1: Del 10 al 19 de juliol arriben les festes majors en honor a la Mare de Déu del Carme. 10 dies de tradició, convivència, emocions i nits inolvidables amb les millors orquestes i rebetlles. Vine a gaudir de les festes majors de Sant Rafel del Riu 2026. Un missatge de l'Ajuntament de Sant Rafel del Riu.